kiri va kiri va kiri va kiri va kiri va kiri va kiri va kiri va kiri va kiri va kiri va kiri va kiri va kiri va kiri va kiri va kiri va